0: digas, vos dirás algo y dices, ostras, es que muy, muy mal interpretar, pero bueno, chico, al final de la historia tampoco.
1: Bueno.
0: No tenía cuernos ni res, no enganchata ninguno. O sea,
1: ¿cómo?
0: No tenía cuernos, el bow no enganchata ninguno. Pasa res. Aparte, es difícil agarrarte. Eso sí, claro.
1: Eso sí.
0: Que, tendría una corda de estas. Porque el bow porte, sí, ¿no?
1: Te agarres en.
0: Yo puse una vegana, vamos a fallar en ficar en un bow diso mecánico. Es divertido, ¿eh?
1: Sí.
0: Depende mucho de. El mamó que porta també. El mando.
1: Sí, ya.
0: Depende mucho del mamó que porta el mando. Porque sí, al principio, sí. Pues, fan chint. Pero igual fas pim, pam.
1: Y te notas puchata estos de la fira, que son tres o cuatro bows, que son... Y eso sí que... Que están chulos. Pareces
0: de la tremón, pero te esbaren si fas plom.
1: Sí.
0: Y cuando acaba uno, te agarra el coll.
1: Sí, que pica la cançó, de fet, ara l'escoltaràs.
0: Na, na, na, pum, pum.
1: Muy bien.
0: És molt, molt normal, molt d'anar per casa.
1: Sí.
0: Que ja està molta gent d'escrivir-me, molt amb allò de la vora agenda. Tal, que demà comença el festival, meu poble, que demà tal. I me n'ausil. Capital del món, o sigui, llamar ja és vora agenda, es comença per Benaguasil i després ja el resto de pobles.
1: Muy bien.
0: Però bueno, ja
1: lo
0: està.
1: Lo que va davant, va davant.
0: A veure, està la vora agenda ahí, no, està, o sigui, comença Benaguasil, però jo estic mirant, estava parlant, diguent, la setmana que anem a sopar, parlant d'unes amigues i tal, on anem? Pues el dia 1. Dic, el dia 1 quant és? Hòstia, és el dimarts.
1: Sí, sí, ja està ahí.
0: La nova temporada es comença
1: allà.
0: Ah,
1: bueno, sí, el dimarts, sí. Sí,
0: la temporada es comença allà el dilluns.
1: El dilluns, el 31 d'agost.
0: I tot seguís igual en esta casa, no? Que bonico. Com té que ser. Les coses que funcionen, hay que tocar-les. Però estava mirant això, claro, el 8, que és la patrona del meu poble, i hi ha molts pobles, evidentment. El 9, que també és festa en Benaguasil, hi ha molts pobles, evidentment. Menos el dia d'acció de gràcies, professor, la que diuen que professor de l'Ajuntament i tal, que cada poble té els seus costums i tal. Se presenta, se l'exige el xurà de Fallera Major, de Falleres Majors i Cors, tia. El dia 9.
1: Ostres.
0: I el 10, que és festa en molts pobles, i és Sant Lluís Gonzaga, per exemple, en Benaguasil, jo parlo del meu poble, però que en la vora agenda parlaré de tots, evidentment, i és festa en molts pobles, se presenta el xurat ja, i a les candidates, o sigui...
1: Que ràpid el 10, ha passat, eh?
0: Claro, i tu dius, sí, passa ràpid.
1: Passa molt ràpid.
0: Passa més ràpid del que pareix.
1: Mm.
0: I tu moltes vegades es dius, en este cas a Carmen, a Marta, a les de la cort, mireu bé i disfruteu, perquè el bonico d'esta festa és que ningú acte se repeteix. Claro, però jo s'ho dic a totes. I moltes quan te diuen és que avui anem a una falla que és un acte, que n'hi ha actes que són un poquet tostoneros, és veritat, n'hi ha actes que són molt xulos, n'hi ha actes que són un poquet més tostonero, que pues, hi ha tres que te fan una charla i te peguen un sermó i tal i qual, que dius, bueno, pues hauria preferit anar a fer-me una orxeteta i tal, n'hi ha actes i actes, da igual, perquè aquest acte concretament tostonero tampoc se va repetir mai. Entonces, tots els actes són distints, les situacions, els casals, el faller, el puesto, el lloc, da igual una masqueta en la plaça d'Ajuntament, que tot és distint, n'hi ha alguno que són més poderosos, més potents, però això quan tenes compte dius, si parpadeixes te ho perds, aquesta frase tan manida, és veritat, les falles és tan espectacular que si parpadeixes te ho perds, però ja al final te quedes en el carinyo de la gent, en que aquest casal possiblement un nano se t'ha acostat, pots fer una foto amb tu, tal, aquestes coses... al final són el que te queda i jo crec que és el que de veritat una Fallera Major de València s'emporta, no?
1: Sí,
0: el carinyo de la gent, que no has tingut temps de tornar-lo, que tens la possibilitat de tornar-lo, que molta gent te parla del Roig Arena ara, no? El Roig Arena, igual que la Fondeta antigament, o la Plaça Bous antigament, o la Fira Mostres antigament, o saps? Anar... El Roig Arena té una cosa que diuen, clar, l'espectacle és el que és, i al final tot se modernitza hasta la forma de anem a fer-ho tot més curt. Necessitem anar, vamos al grano, però per què?
1: Ja...
0: És que jo estic creant unes festes que tot sempre tenim pressa en anar la gent a casa,
1: i
0: així
1: no es disfruten les coses.
0: A mi
1: no.
0: Que m'ho diga una persona, que un fallero que vale, però és que a mi n'hi ha falleros que m'ho diuen, que dic, amiga, això que no se fa xallar, bueno, perquè això no pot ser, el que no pot ser és que el Roig Arena dure 3 hores i tal i qual, i tu estàs mirant-lo al sull i estàs dient-li, en quin moment d'esta conversació me vaig a cagar en la figa de ta tia, vale? En quin moment perquè en un moment d'esta conversació me vaig a cagar en la figa de ta tia, per què? Perquè tu en el riu, en la teua preselecció, que eren 20 falles, heu tardat 3 hores i mitja. O sea, com tu t'atrevixes a dir que la final de 156 per falleres, con despedida de Fallera Major, espectacle, pito, flautes, i vols que dure, que vols que dure 10 minuts
1: és
0: o 3
1: impossible.
0: Quarts d'hora, claro. Però que tu no tens boca en la que parlar. Per què? Perquè ni un joroba se ve su joroba. Tu quan t'aplega el moment... dius, ostres, jo vull que me lluïsca això, no? Claro, ja que el meu sector i tal, però no parles després, no te queixes. O sea, jo he vist per seleccions en guany, sin anar més lluny, que he dit dic, jo soc xunta i agarro la Fallera Major de València i a les dues Falleres Majors i me les emporto a casa. O sea, no pot ser. I el debat alguna vegada és que, claro, la despedida de les Falleres Majors, jo soc fan de la despedida de les Falleres Majors, no és perquè sigui un mantenedor de Carmen, no, jo sempre dic que jo sóc fan de la despedida de les Falleres Majors de València. Jo sóc des que s'assenta

0: en silenci, en el puesto de la prensa que me toca, i disfruta l'espai del Faller Amateur. Després te pot agradar més, menys... Més, menys, perquè sí que jo tinc dret a opinar com qualsevol que estigui allí, qualsevol que l'escolte. Jo és... Jo aprofito per despedir-me del Faller i ese dia. Jo sempre ho he dit sempre i tal. Però jo sé que som molt fan de la despedida del Faller Amateur de València. Claro, però és que primer... de la eixida, después va la despedida, hasta no sé, si hay una cosa que es el momento culmen de Chile, es 26 noms la gent, claro, el moment més fascinant és el 26 noms, però la Fallera Major de València, la infantil, la cort, és el moment d'elles, o sea, és on tot comença i on tot pràcticament acaba,
1: sí.
0: O sea, me pareix tan romàntic, bonico, emocionant, tot de tot, però és la contradicció de que la molta gent diu, ostres, clar, però és que jo vull saber el resultat, doncs te quedes en ta casa, no disfrutes, ja que deixes entrar, no l'estàs disfrutant, te quedes en ta casa i quan vaig, fiques la tele, fiques a Boro, que jo faig directes tal i qual, fiques a qualsevol moniato que estem allí, t'ho fan en directe i ja t'enteres. Sí. Mentrestant, te fas tres cerveses, estàs xont el truc en el casal i feliç.
1: Si vas, ho disfrutes...
0: Però a mi em pareix màgic el moment. I ara la meva pregunta sempre ha sigut la mateixa. Vale, no t'ho compre, però te pregunte, on vols que se despedisca en el Faller Amateur de València? És que és el puesto, si és que no hi ha un altre puesto, si és que el puesto sí, per mi és el moment més màgic, a part que és un moment màgic quan tixen elles, quan tal, quan parlen i miren a totes les 150, a les 73 i 73, les dos, i les miren com diguen, claro, les 73 que estan allà, miren a la Fem Major i a les Corts, a les dos, com a referent, no? Com a, és superbonic,
1: és, o sea,
0: és, si el moment dices romanticisme pur, el que no entén i aquest moment com a moment romàntic un dels moments importants de la festa, i no esperen guany, és que com jo porto ja, vaig a fer 30 anys en este programa, fer 30 anys ara quan comença la temporada, com ho he dit sempre, ahí estan perquè escucha la cinta, mira, sempre ho he de fer, perquè si tu no se te piquen els pèls de punta quan dius que no falla el Major de València, quan es comencen a parlar, quan s'abracen, quan tal, quan ja ho veus com una monyeria, no tens sentiment,
1: no.
0: Faller ninguno, te lo digo en serio,
1: pero no pasa res,
0: perquè al final
1: no
0: sempre
1: queixes,
0: no, claro. Però és que al final los artistas falleros, es que los pirotécnicos, a mi tot eixe frases manides, la festa és una festa de pessic, de pellizco, que dirien uns andalusos, te pega pessics tot el rato, ping, te, uf, i estos pessics que t'emocionen, la festa te pega molts pessics i esos pessics tens que disfrutar, si no els disfrutes, no te corres amb perle venia, te ho dic jo. 27 d'agost, Alcalá del Xisbert, William Bous i nit de pasodobles i DJs. En Xiva, inauguració de l'exposició de Mantón de Manila. ¿Dónde vas? Com? Canta. Mantón de...
1: No, que plourà, no vull que ploga de cara al cap de setmana.
0: Xirivella Disco Móvil. No te la saps?
1: No se la sap, Alejandro. És que...
0: Guadassuar, danses de carrer, Benimodo, truc per xis i ball del duo Ibiza. En el Cora concurs de Gioli... Nit de rock, andaluza i noche flamenca. Ala, tot ja està. En Benicui, revolteig de campanes. Quan fem el llibre, això ho anuncien també. Balls tradicionals i concert en Palma de Gandia, baixada del Cris, missa, teatre i pilota, professor, castell d'Aitana i rondalla. Esto van a tope avui, crec que es acaben les festes. En Llíria, concert de banda juvenil de la primitiva de Llíria, baixa i macrodisco mòbil, Torre Blanca, Bous, Paelles, Tardeo i Variateig. En Xileta, activitats infantil i monòlogos, que està Òscar Tramolleres en company. En Rocafort, Carnaval i Orquesta Vértigo, Benicarló, Entra de Bous, Fira, Música, Charanga, l'Orquesta Màxim,
1: etc.
0: Nules, Mesón de la Tapa, Vall, Tardeo, Disfrasos i Discomòbil, en Borriol, Entra de Baques i Bou, Disfrasos, l'Orquesta Bell, la Dona i Discomòbil, en Rafael Buñol, Nida Albaes, en Mislata, la Passejant, l'Olleria, el Holy Run, Teatre i Entraetes, en Bocairen, Danses, en Redoban, Concert Festero, en Villamarchant, Dia del Siri, en Regena, Chocolata Popular, Cata i Nit de Festa, Regena també espectacle musical, tributo, etc. Al Màser, Orquesta Mustang, Buñol, Ofrenda, Missa, Mascletà, que dius? Ofrenda, Missa...
1: Te ho està dient per la festa que fan als pobles.
0: Mascletà, Provesó i actuació homenatge a Mecano. Buñol és que comença un poquet la festa religiosa. Ara quan tenen provesons, ara. La tomatina marca un poquet el final d'ell i el principi d'ell. Això també està xulo. A mi és que la festa religiosa m'agrada molt, que és provesó, missa, les clavaries, festeris i totes mudades, ahir ni sostratges i després la mascletà en el poble, la cerveseta. M'encanta. En Serra, en Paterra, en el Correfoc Infantil, Cordal, Fadrins... Busca Omar Montes. Omar Montes crec que s'ha operat.
1: Sí.
0: Ah, vale. És que hi ha un vídeo...
1: S'ha fet mal al...
0: Actuava avui en Paterna.
1: A la mà o al braç o no sé on.
0: No crec.
1: Sí, s'ha operat de la mà perquè...
0: Jo sé que hi ha un vídeo que estigui en pendent. No sé si al final actua o no actua.
1: No sé si ha dit alguna cosa. Anem a veure si podem actualitzar-lo.
0: El perfil de Paterna. El perfil de Paterna, de Segredo, alcalde, tal i qual, que ells t'ho van contant. O el mateix Omar, que crec que penja un vídeo. I després en Serra n'hi ha en Bous, en Aitana, en Estivella, en Serra, en La Janna, en Eslida, en Alfar de la Baronia, en Onda, en Torreblanca, en Laguar, en Montroi, en Beniarbeig, en el Jiménez del Monacid,

0: en Alcalá del Xivert, en Tales, en Benaguasil, en Serra de Garcerán, en Villamarchant, en Albalá de Estaronxens, en Carlet, en Alcácer, en Villamur, en Mascarella, en Atzaneta del Maestrat, en Borriol, en Vistabella del Maestrat, en Moralet, en Sant Mateu i en Benicarló. I la gent diu, van acabar en el bou, sí, ja ho veig jo, que barbaritat. Tu saps la tradició i la costum, sobretot ahir per la teva zona, per Castelló?
1: Sí, no, en tots els
0: pobles. Bous de carrer.
1: Sí, així és. De moment, encara no, l'alcalde encara no actualitza la informació, que estan pendents encara, i que aniran informant a tots els fans. A veure si se recupera, la veritat és que el vídeo és molt gràfic.
0: Jo viu a nit.
1: Està Omar ahí, Omar Montes ahí, gitaet a l'hospital, al llit, i... Però bueno... Pues sí, que estiguen pendents. Gracias, Boro, y gracias también a ustedes, como siempre, por estar un día más detrás de la radio. Volvemos mañana con más de uno Valencia. Adiós.

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: 4 minuts en plena foscor a les 5:20 de la matinada. Uns lladres han furtat així el tresor de Villena. Què tal? Bona vesprada. Parlem del conjunt de vaixella més important de tota Europa de l'edat de bronze i que es trobava exposat al Museu de Villena fins la matinada d'avui, que és quan ha sigut furtat. Contem abans, però, la valoració de la Generalitat de la reunió sobre les menors migrants arribades a Ceuta. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem.
2: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua.

0: pràctica totalitat del tresor de Villena, que des de feia 2 anys estava exposat al Museu de Villena. És el conjunt de vaixella més important de tota Europa de l'edat de bronze cap a l'any 1000 abans de Crist. La Guàrdia Civil investiga ja el robatori que ha quedat enregistrat per les càmeres del museu. Onda Cero a les comarques del Vinalopó, no a Paños.
1: Econòmicament, el botí pot rondar el 1,5 milió d'euros, però el valor històric de les peces robades no pot xifrar-se. És absolutament incalculable. Francisco Pollato és coronel de la Guàrdia Civil.
2: Ya tenemos todas las imágenes, son varias personas con varios vehículos, pero ahora mismo estamos en esa fase en la que tenemos que analizar toda la información sin establecer más conclusiones de momento.
3: ¿Cuánto tiempo pudo haber durado esta acción?
2: En minutos, muy poco tiempo.
1: Els lladres s'han apoderat de la majoria de peces del tresor de Villena. Només s'ha salvat un braçalet, 3 atuells i 1 corona. Escolten ara a Manuel Pineda, subdelegat del govern a la província d'Alacant, i a Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena.
4: A veces son varios coches y los ocupantes no sabemos cuáles son, ¿no? Y parece que es lo que han echado por una ventana.
5: Las cámaras de dentro del edificio han captado todas las imágenes, las de fuera también, y las tiene la Guardia Civil para la investigación.
1: El robatori del tresor de Villena ha portat la desolació a tots els racons de la ciutat de la comarca de l'Alt Vinalopó, tal com ha expressat, visiblement emocionat, l'alcalde de Villena.
0: Alcalde de Villena, que hem pogut veure fins i tot entre llàgrimes. La Benemèrita manté també oberta la investigació sobre la mort en les últimes hores del matrimoni irlandès trobat sense vida pels seus fills al jacuzzi de la casa a la qual es trobaven llogats a Cullera. Onda Cero la Ribera, Lucía Peris.
6: Encara que inicialment es van arribar a investigar altres possibilitats, entre elles una mort violenta o el consum de drogues, els inicis apunten ara a que puga tractar-se d'un accident ocorregut en l'entorn del jacuzzi. Mitjans irlandesos han avançat que s'està estudiant principalment un accident que pugui provocar la mort de la dona i posteriorment la del seu marit, quan acudia al seu auxili. També han llançat el dubte sobre si podria ser el propi jacuzzi el responsable al trobar-se els agents amb l'aigua turbia i una forta olor pot ser produïda per l'excés de clor o una mala mescla. No obstant, això són només hipòtesis a l'espera de que es faci pública l'autòpsia dels cossos.
0: L'Audiència de Castelló ha condemnat a 6 anys de presó un home per agredir sexualment una jove menor d'edat. Els fets van succeir ara fa 3 anys, quan ella es trobava dormida i sota els efectes de l'alcohol. Va insistir-li que parara, però ell no li va fer cas. Té ara també una ordre d'allunyament i de prohibició de comunicació amb la víctima durant 6 anys. I abans de terminar, acabem amb un apunt econòmic, perquè la pròxima campanya de l'arròs afronta unes perspectives complicades per als productors, és el que diu l'Associació Valenciana d'Agricultors, Andreïna.
7: Els arrossers de l'Associació Valenciana d'Agricultors s'afronten amb preocupació les perspectives que va deixar esta reunió, marcada per, tal com explica el responsable d'Arròs d'Ava, José Pascual Fortea, una caiguda dels preus de l'arròs, uns costos de producció encara elevats i creixents dificultats per a combatre les plagues, així com les males herbes.
8: Nos preocupan mucho los precios que nos han llegado a nuestros oídos y todo esto pues es debido a las importaciones que o las frenamos o la ruina del campo. Nos preocupa la bajada de precios más la plaga del cucal. Si los productores empiezan a dejar campos perdidos sin cultivar, influirá en la calidad del agua de la bujera, en la calidad del parque en sí.
0: I atenció al trànsit a les comarques de Castelló, perquè tenim ara mateix en directe etapa de la Volta Ciclista a Espanya, avui entre Alcossebre i Castelló de la Plana. Arribem a les 2. Notícies mediodia. Molt bona vesprada.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Son las 2:00 p.m, 1:00 en Canarias. La crisis en Ceuta es una prueba de resistencia, un test para todo el país que examina al gobierno, su capacidad de diagnosticar la dimensión de la crisis que tiene enfrente, que examina su solvencia a la hora de gestionar los recursos que tiene en su mano un Estado. La crisis pone a prueba también a la propia sociedad y su capacidad de resistencia a la hora de tolerar determinadas situaciones. Ahí está el riesgo, porque la de Ceuta es una crisis con muchas dimensiones, la social, la política, la de gestión, la diplomática y la del tiempo, que cada vez pesa más, con un horizonte que amenaza con prolongarse durante meses. Ceuta se acerca al límite. La pregunta es cómo recuperar ahora todo el tiempo que se ha perdido. Ese es el reto, porque tal día como hoy, hace ya 4 semanas, más de 70.000 migrantes irregulares habían llegado a Ceuta. Un mes después, la crisis sigue ahí y miles de esos migrantes siguen en la ciudad autónoma.